0: que te fuiste.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: y bailó.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.

Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar on 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. A tot això, les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9 de la nit va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir. També ho van fer els bombers de Barcelona per apagar les flames. D'altra banda, busquem ara la previsió del temps per la jornada d'avui dissabte. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, comença el cap de setmana amb alguns núvols més que no pas ahir. De fet, entre les comarques del Camp de Tarragona i gran part de Barcelona, el temps serà més variable, estones de clarianes, però també nuvolades que, sobretot, ja aquest mig matí, migdia, deixaran algun ruixat una mica més probable. No grans quantitats d'aigua, no pluges generals i sempre intermitents, bàsicament en aquesta zona, ja diem, entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Cel més obert cap a l'Alt Pirineu i avui la temperatura que no varia gaire. De fet, al matí torna a despertar ben fresquet, sobretot fora d'aquestes zones on tenim núvols.
1: Moltes gràcies, Lluís Mi. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Malgrat 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la diada, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació de Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats independentistes participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'Assemblea Nacional Catalana convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a aquestes manifestacions de la diada, 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació ultranuclear nacional a la plaça Verdaguer. D'altra banda, el Pla d'Urgell del Consell Comarcal ha impulsat la primera trobada dedicada a la gent gran, que té lloc avui. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: De fet, el lloc escollit per aquesta primera trobada de casals de la gent gran és el poliesportiu del Palau d'Anglesola, un lloc gran perquè en aquesta primera edició s'espera ja a unes 250 persones procedents dels 14 casals que hi ha a la comarca. En parla el president del Consell Comarcal, Carles Palau.
3: Hem d'aconseguir que la gent gran de la comarca interactuï. La manera que interactuïn entre elles, que es coneguin, que es relacionin, que surtin abans, i alguns dels meus companys segurament doncs, havíem coincidit a les discoteques de la comarca, l'invent, encara fem l'aniversari aquest any. Doncs hem de buscar la manera de que ens tornem a trobar. Hi ha pobles, i ara parlo el de Belloc perquè és el que conec de primera mà, doncs que quan fem la festa de la gent gran de la comarca es conviden a representants d'altres casals de la gent gran d'altres pobles.
2: La jornada és el resultat del treball impulsat pel Consell del Pla, que ha incorporat una tècnica específica per a aquest àmbit i ha promogut

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada. Segons dades de la Guàrdia Urbana, és una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta, amb més d'11.000 persones. Segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a la Diada, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors d'edat, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un detingut, menor d'edat, es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. L'Agència Catalana de l'Aigua construirà una estació regeneradora d'aigua a Valls per aprofitar l'aigua depurada en els regadius de la capital de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Les obres s'han licitat per 2,84 milions d'euros. La planta tindrà capacitat per regenerar 7.200 metres cúbics d'aigua al dia, tota la producció actual de la depuradora de Valls, i l'aigua es posarà a disposició de la Comunitat General de Regants. Un dels membres d'aquesta entitat, Joan Nadal, assegura que aquest pas és una bona notícia.
3: Per fi, l'Agència Catalana de l'Aigua faci l'AERA per al tractament de les aigües i així compleixi la directiva europea del 2024, que els obliga a deixar les aigües en les condicions adequades als usos que se'ls ha de donar. Tot i que, en aquest cas, el sanejament que en farà de l'aigua només és un sanejament sanitari i no traurà la conductivitat que té aquesta aigua residual urbana, que afecta molt greument el cultiu principal de la zona, que són els avellaners, i això és el que preocupa a més a la comunitat de regants.
2: La instal·lació també incorporarà 88 plaques solars amb una potència de gairebé 52 quilowatts que permetran cobrir prop del 22% de l'energia necessària per fer funcionar la planta.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxats no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, assegurat i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A tot això, un total de 8 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un altre detingut menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona. La incidència redueix l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. Els viatgers amb destinació a estació de França han de fer transbord als trens regionals per continuar el seu trajecte. En paral·lel, els convois poden incrementar el seu temps de recorregut, així com romandre aturats més temps de l'habitual a les estacions. Ahir divendres, un robatori de cable entre estació de França i Passeig de Gràcia ja va afectar la circulació de trens a l'R2 Sud. D'altra banda, parlem de cultura. El Ball Parlat de Sebastiana del Castillo representarà aquest migdia per primera vegada el barri de Parc Riu Clar de Tarragona. Es tracta d'una nova proposta que vol apropar aquesta expressió de la cultura popular tarragonina a diferents barris. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La proposta recupera les peripècies de la jove bandolera Sebastiana del Castillo, un personatge vinculat a l'imaginari festiu tarragoní, i busca fer arribar el patrimoni i la cultura popular a nous públics i espais de la ciutat. En una entrevista a Tarragona Ràdio, l'actriu Anna Canela, de la Mulassa de Tarragona, assegura que és necessari portar el ball als barris perquè això els dona un retorn molt valuós.
3: Em serveix també per començar a castellar el text, començar a sentir-nos una mica més còmodes per arribar al dia 18 ja i estar tot més assentat. O sigui que nosaltres donem un, no, fem, sentim que apropem la cultura als barris, però ells també ens ajuden a nosaltres pues, a arribar més segures el dia 18. Així que és un win-win.
2: La representació als barris està organitzada pel Fòrum Espai Cultural i Òmnium Cultural del Tarragonès. El Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo també es representarà, en dos passis, el proper 18 de setembre al centre de la ciutat.
1: És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxats no estava planificada. El president de l'Assemblea, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants, assegura, no va ser gens menor i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participen la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: D'altra banda, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre que un altre de menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona que pot provocar, de moment, reduir l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre que un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de 3 encaputxats no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, assegura, i ha opinat que es va evidenciar la presència de joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona, a Amposta, segons dades de l'ANC, i van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. En mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran ara recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. D'altra banda, l'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys. Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma des del 1994 al 2002 concretament. Es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència a Barcelona l'any 2010. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: I parlem també de mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vista el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: En esports, en futbol, a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de 5 al camp de l'Osasuna. A Pamplona, demà el Barça juga al camp del Llevant. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 eren menors i 8 majors, i es van produir a la zona de l'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça de Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre Passeig Sant Joan i la Ronda de Sant Pere, i un grup es trobava aturat davant de la línia policial, va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultranúcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: I aquest matí la CUP ha denunciat l'actuació dels Mossos precisament durant la diada després d'aquesta detenció de 18 persones i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, asseguren.
1: El secretari general de la formació, Non Casa de Vall, ho ha dit des de Cardedeu, al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. També ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta.
0: Les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desaniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment i assegura que aquests anys no han estat en va.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil o el de la gent o el de les entitats cíviques protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al Passeig de Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per La Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un dels clàssics de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a la Roba Estesa, passant per Ginestar, la companyia elèctrica Drama, Zoo o els Amics de les Arts.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glosa de la diada pronunciada per Ramon Cotarelo. El contingut del discurs ha provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que ha emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra Ripoll.
3: Però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que no, avui reivindiquem, ni tan sols no, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí, ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. De bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I com dèiem, Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
4: Jo crec que com cada any, doncs, la diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem, doncs, que hi hagin discursos que no estan estat fora de lloc, no? Com una glosa, doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotalero amb motiu de la diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glossador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la diada.
0: I avui, l'endemà d'aquesta diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada també a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: I parlem precisament de salut. Parlem de la migranya. És molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 persones les afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
5: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
6: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
5: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
6: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat. I hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
5: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller d'universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'esquerres, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de la Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la caputxinada del 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989 va ser elegit diputat per CiU i per la província de Barcelona.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van desarticular l'1 de setembre un grup criminal relacionat amb 72 assalts en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià.
1: L'operatiu conjunt va finalitzar amb la detenció de 4 persones que haurien sostret material informàtic per valor de prop de 700.000 euros. Els 4 arrestats que van cometre els robatoris amb força entre l'octubre de 2025 i el passat mes de juliol estan acusats de robar material informàtic, telèfons mòbils, ordinadors i tauletes de l'interior d'empreses de diferents localitats de les demarcacions de Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona, Osca, Saragossa i Castelló. També es relaciona amb 4 delictes de falsedat documental.
0: En plan local, la policia local de Mollerussa aquest estiu ha tramitat 192 denúncies i ha identificat a 296 persones.
1: És el resultat del reforç de seguretat que s'ha fet aquest any a la capital del Pla d'Urgell. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
7: La campanya s'anomena A l'estiu no tot s'hi val i s'han arribat a fer 94 serveis conjunts entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Pel que fa als motius, hi ha l'alteració de l'ordre públic, que ha estat el que més, amb 58 denúncies, després el consum d'alcohol a la via pública amb 32 i, finalment, per no respectar el descans dels veïns i veïnes amb 31. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
8: L'any passat, en un període així més curt, en vam arribar a la 80a. Aquest any hem fet 192 denúncies. Per tant, ha sigut una vigilància, un control actiu de la via pública. Tot i això, no sé si hem aconseguit, i això és el que és un component que també hem d'explicar, no sé si hem aconseguit que la percepció ciutadana hagi sigut de que realment s'han fet 192 actuacions i que realment hàgim instaurat un cert ordre nocturn en diferents zones de la ciutat a l'estiu.
7: També s'han tramitat 22 denúncies per embrutar o deteriorar l'espai urbà, 17 relacionades amb conductes incíviques, amb animals, i 10 per dipositar voluminosos a la via pública.
0: Fem un apunt també de mobilitat perquè ha estat un matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i al Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre les

0: a Rocha perquè a Olot la gent que compra a les botigues segueix pagant amb targeta i no demanen poder fer-ho amb Bizum.
1: Ho asseguren des de l'Associació de Comerciants d'Olot, ara que aquest mètode de pagament s'està arrelant a alguns comerços d'arreu. Diuen que amb el pas del temps van notant certs canvis de tendència, però asseguren que el Bizum és més sol·licitat per les compres per internet o per WhatsApp. Ens ho explica des d'Olot FM Gerard Puigdemont.
2: Cada vegada són més els mètodes de pagament possibles quan vas a comprar. Fa algunes dècades a les botigues pràcticament tothom pagava amb monedes i bitllets, però amb les noves tecnologies i possibilitats de compra i venda de tota mena de productes, les opcions s'han ampliat. Ara el Bizum es comença a arrelar en alguns comerços. Tot i això, des de l'Associació de Comerciants d'Olot asseguren que la gent quan va a comprar encara no solen demanar pagar amb Bizum. En parla Esther Verdaguer, la presidenta.
3: Fa més servir per quan es ven la botiga, la mateixa botiga ven online, per exemple, o ven per WhatsApp, que hi ha molta botiga que ven per WhatsApp, aquests sí que paguen amb Bizum, però la botiga física, tot i que hi estiguin una mica de canvi, no demanen el Bizum, perquè és tan còmode, ells venen amb el rellotge o venen amb el mòbil i ja paguen, vull dir que no, ja és tan còmode que no ho demanen.
2: Unes tendències que veurem com evolucionen i si fins i tot n'arribaran de noves.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
1: Serà les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: D'altra banda, la Bisbal d'Empordà va viure una diada molt diferent, la d'ahir divendres, amb la celebració de l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària nascuda arran de l'incendi que va afectar el massís.
1: La iniciativa va començar al matí amb una caminada solidària de 5,5 quilòmetres amb sortida des de la plaça de Sant Pol. Els participants van recordar part del territori afectat i en acabar van compartir una botifarrada. Després de diversos actes més, durant el dia, a la nit, les festes es van traslladar al pavelló de la Bisbal amb les actuacions del Frenillo de Gavín, Chloe Rimbau, Mazzoni, Miquel Arabs, Fetus, Orquestra Diversiones i GEA. Tots els grups del territori que van actuar gratuïtament. Escoltem a Benet Collàs i Ivan Cruz de la penya Blaugrana de Monells, una de les entitats que ha liderat l'organització.
4: L'Aliada han sigut 40 associacions juntes. Sí, si vols tu, nosaltres l'hem liderat, però 40 associacions costa molt unir-les totes amb un mateix objectiu. Per això hem dit l'Aliada, vull dir, és de tothom, això és de tothom.
5: Bueno, és que l'Aliada, com bé deia ell, és el que ha sorgit. Al final, quan van trobar el dia 11 de setembre, que és la nostra diada de Catalunya, volíem fer una cosa, evidentment, per les Gavarres, per el nostre territori, i vam dir de fer la diada per les Gavarres comptant amb fer una botifarrada tonta, una caminada i un concertillo acústic. I la cosa es va liar a nivell de grups, a nivell d'associacions i
4: d'empreses.
5: A nivell d'empreses que han col·laborat, si no, tot això no seria possible, vull dir que tothom ha col·laborat i s'ha liat.
1: La recaptació es destinarà a l'ADF a les Gavarres per recuperar material malmès per l'incendi i reforçar els recursos de prevenció i primera intervenció al territori. Una jornada que ha unit solidaritat, música i compromís amb les Gavarres.
0: D'altra banda, Fira Tàrrega ha superat l'equador de la 46a edició després de dues jornades marcades per les estrenes i una gran afluència de públic, i encara amb un dia de programació per davant. La jornada d'avui manté el pols als carrers i places de Tàrrega amb més de 60 propostes repartides en 6 espais.
1: Ahir, entre les estrenes, van destacar Xirxina, de La Tapeida, Emboscadura, de Colectivo Meno, i Sky is Full, d'Hermanas Pico Hueso.
6: The sky, for the heaven. Aquí s'hi poden fer moltes coses. L'Sky és...
1: Avui arriben moltes altres propostes, entre elles Extra Motivated People, de Los Informals, Nuestro Refugio Galáctico, d'Azcona Tolosa, i Dominare, de Maduixa, i Mission Arnold Schwarzenegger, de la companyia alemanya KRA.
7: Wir sind KRA. Ab!
1: Anna Gibert és directora artística de Fira Tàrrega.
8: Contemporània a la ciutat de Tàrrega. La crem de la crem de les arts de carrer passa per aquests dies pels carrers i les places de la ciutat amb 32 companyies catalanes, 14 de la resta de l'estat espanyol i 11 companyies internacionals. Trobarem novetats, trobarem artistes amb trajectòria, amb un 60%
9: de proposta.

0: Propostes de carrer, gratuïtes. Les arts de carrer són democràcia pura i dura.
1: Més enllà de la programació artística, Fira Tàrrega també posa en valor el seu impacte professional. Les companyies participants en les dues darreres edicions han facturat uns 6 milions d'euros en venda d'espectacles durant els 6 mesos posteriors al certamen, segons les dades de l'organització. El 40% de la facturació d'espectacles de carrer d'aquestes companyies prové de Fira Tàrrega. A més, aquests dies s'han generat 1.800 pernoctacions gràcies al certamen.
2: Les 2 i gairebé 24 minuts, és moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a un quart de 5 al camp de l'Osasuna a Pamplona amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
1: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
2: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda al Castelló a 6:45 buscant el tercer triomf consecutiu.
1: El Sabadell juga demà al camp del Mallorca.
2: I a la primera federació, victòria del Nàstic la passada nit a casa davant l'Algeciras per 4-2, que deixa el conjunt grana com a líder provisional del grup 2 de la categoria amb 7 punts en les 3 primeres jornades. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
4: Nova victòria del Nàstic a casa superant l'Algeciras per 4-2. Els grana han estat superiors al rival i han perdonat en diferents ocasions. Hi ha hagut de fins a 3 pals que podrien haver fet més àmplia la diferència al marcador. Sinambakis, Víctor Villote, Van Rijk i Diego Gómez han estat els golejadors. Amb aquests 3 punts el Nàstic fica pressió als rivals i es col·loca com a nou líder del grup 2 de primera federació. Això sí, amb tota la jornada encara pendent de jugar-se. Meixac ha estat un dels més destacats amb 3 assistències. A l'acabar el partit, l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, destacava aquesta victòria i el fet d'haver sumat 7 dels primers 9 punts de la temporada.
5: Tenim que tenir més pilota, millorar, donar una passa endavant, sobretot en el moment de pilota, ser capaços de córrer quan recuperàvem, i crec que tot això ho hem fet. Crec que el partit hem tingut opcions de tenir-lo més controlat, però crec que contra l'equip que jugàvem no en cap moment podíem estar tranquils.
4: La plantilla començarà a preparar a partir d'aquest dilluns el partit del proper cap de setmana. Els granes visitaran el municipal de Santo Domingo per jugar davant de l'agrupació deportiva Alcorcón el diumenge 20 de setembre a partir de les 12 del migdia.
2: Avui a primera ref és el torn d'Europa i Sant Andreu. D'altra banda, en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana CB que es disputa a Tarragona.
1: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus 2 partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant el Manresa i l'Andorra. El duel de demà jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
2: D'altra banda, en futbol sala, hi va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
1: Aquesta tarda, 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
2: I a aquesta hora es disputa la primera semifinal de la Copa Catalunya de Waterpolo masculí, que es disputa a la piscina del Club Natació Montjuïc entre el Club Natació Atlètic Barça Barceloneta i el Club Natació Terrassa.
1: L'altra semifinal es juga a la tarda entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona. Es podrà seguir en directe a partir de les 4 per la plataforma La Xarxa Més. La final serà demà a 3:45 i també es podrà seguir a La Xarxa Més. Tercer i quart lloc es jugarà a 2:45.
2: I en handbol, el Barça i el Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
1: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
2: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
6: Una cigarreta o un bosc cremant?
7: Ona Malgrat.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: En mobilitat matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem, més sol cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vista el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: D'altra banda, en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I en esports, en futbol a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a 4:15 al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. We'll be right back.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar apagant les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació ultra Núcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: D'altra banda, aquest matí, la CUP ha denunciat precisament l'actuació dels Mossos durant la diada després d'aquesta detenció de 18 persones i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, segons defensen.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ha dit des de Cardedeu al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. I també ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves.
0: De fet, les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. L'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Escoltem també el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, que destaca que aquests últims anys no han estat en va.
3: Hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit.
0: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació d'ahir a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta.
1: Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al Passeig Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per la Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un clàssic de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginesta o Zoo.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glossa de la Diada, pronunciada per Ramon Cotarelo. Els continguts del discurs han provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que han emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem a Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra per Ripoll.
4: Però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que avui reivindiquem, ni tan sols que estiguéssim o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. Que bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
5: Jo crec que, com cada any, doncs, la Diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem, doncs, que hi hagin discursos que no estan estat fora de lloc, no? Com una glosa, doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona Diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotarelo amb motiu de la Diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glosador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: Avui, l'endemà de la Diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les carregades policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: Parlem precisament de salut, parlem de la migranya perquè és molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 les persones afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
6: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
7: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
6: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
7: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. Malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
6: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la UAB i conseller d'universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es va inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la Caputxinada de 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989, va ser elegit diputat per Convergència i Unió per la província de Barcelona.
0: Fem un apunt en mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor.
1: Les plataformes Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Deixem la mobilitat, però seguim parlant d'infraestructures perquè l'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià ha rebut la resolució de 2 subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona per reparar els danys que la Dana va causar a les instal·lacions esportives municipals.
1: Els treballs que inclouran el camp de futbol 11, el de futbol sala i la segona piscina començaran previsiblement al setembre. Ens ho explica des de la Plana Ràdio Tere Giné.
8: Efectivament, i els ajuts arriben per 2 vies, Presidència de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, i sumen una partida d'uns 464.000 euros, mentre el consistori encara està pendent també de la resolució de l'administració central. Segons detallava Gimeno, la quantitat rebuda supera fins i tot el pressupost inicial que l'Ajuntament havia previst per la rehabilitació del camp de futbol, una subvenció que cobreix al 100% la renovació de la gespa del camp de futbol 11, mentre que la del camp de futbol sala queda coberta al 50%. Dels treballs que se'n faran, ens en parla Lluís Gimeno.
9: Per a canviar el que seria o rehabilitar tot el que és el camp de futbol 11, tot el que serien el tema de dels seients, el tema dels aspersors i tot el mal que ens va fer, i el camp, i també el camp de futbol sala, tota aquella zona, mos han adjudicat, tenim en estos moments adjudicada una subvenció que arriba als 464.000 euros, que no és una subvenció menor, perquè nosaltres teníem pressupostat que el camp de futbol valia 370.000 euros, vull dir que en un principi anem per dalt.
8: L'alcalde explicava que el consistent consistori havia optat per encarregar prèviament el projecte tècnic i esperar l'arribada de l'ajut abans d'executar les obres per evitar assumir el risc d'avançar la inversió sense la garantia de la subvenció. Reconeixia també que l'inici de les obres podria afectar el començament de la temporada de futbol, tot i que assegurava que es treballarà per minimitzar-ne l'impacte en coordinació amb el club. A banda del poliesportiu, l'Ajuntament també compta amb una partida d'uns 80.000 euros per reparar la segona piscina municipal.
0: D'altra banda, Calafell es queda sense la sorra pendent per la platja de l'Estany.
1: L'Ajuntament alerta que la manca d'aportació de sorra pot posar en risc el passeig marítim de Masmel i l'Estany davant nous temporals. Ens ho explica des de Diumenge Ràdio Lourdes Meronyo.
10: Calafell no rebrà finalment la sorra que encara estava pendent de traslladar des del port de Comarruga fins a la platja de l'Estany Masmel. Segons l'alcalde Ramon Ferrer, el Servei Provincial de Costes ha comunicat que els treballs no es reprendran, una decisió que el consistori ha rebut amb sorpresa i indignació. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia previst traslladar 15.000 metres cúbics de sorra, però els treballs es van aturar a l'abril per protegir cries de corriol cama negra. Només havia portat aproximadament la meitat de la sorra prevista. Ara, segons Ferrer, Costa s'ha descartat continuar els treballs per motius econòmics. L'Ajuntament alerta que fotos temporals podrien provocar danys importants al passeig i reclama una actuació urgent. El consistori també continua demanant la renovació de la concessió del tram del passeig marítim entre Cunit i l'Estany, que es troba extingida des de fa uns anys.
0: Parlem ara d'ensenyament. Anem fins a la Garrotxa. L'Escola Municipal d'Expressió d'Olot es consolida amb una àmplia gamma de cursos.
1: El centre ofereix tallers pensats per a públics de totes les edats. L'èxit d'inscrits en alguns cursos fa que hi hagi cues d'espera. Ens ho explica des d'Olot FM Francesc Fernández.
11: L'Escola Municipal d'Expressió es prepara per al pròxim 1 d'octubre iniciar les seves formacions de tallers. Si per una cosa destaca el centre formatiu, és per la gran varietat de cursos que ofereix el centre per a tots els públics. Amb el pas dels anys, l'escola s'ha consolidat com un lloc referent en l'ensenyament de cursos. El director de l'Escola Municipal d'Expressió, Tavi Algaró, destaca la importància de tenir un bon grup docent.
12: Això és una aposta, trobar la gent adequada que porti els tallers és bàsic. Has d'acompanyar la gent que comença, gent que no és tan hàbil, no té tantes aptituds, però tot ha de funcionar una mica alhora, però en diferents casuístiques, no?
11: El gran nombre d'interessats en alguns cursos fa que s'originin llistes d'espera per si hi ha alguna baixa durant l'any. A diferència dels cursos pensats per a infants i joves, els d'adults tenen una durabilitat diferent. A través del seu portal web, www.mulot.cat, es pot accedir a més informació.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
1: Serà les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I tot i que Santa Tecla no arriba fins al 23 de setembre, Tarragona ja comença aquest cap de setmana a viure alguns actes de la seva festa major. Els gegants moros de Tarragona viuran unes festes de Santa Tecla molt especials. D'entrada, aquesta tarda ja arriba Espases Festives.
1: És el nom que s'ha posat a una trobada excepcional que servirà per celebrar el seu 175è aniversari i el 170è del gegantó Negrito. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
13: Una trobada que comptarà amb els gegants de la ciutat de Valls, el Vall de Cavallets de Torredembarra, els gegants de la vila de Sitges i els tornejans del Gemesí. A partir de les 7 arrencarà la cercavila que els portarà fins a la plaça de les Cols, on faran les ballades de lluïment. Miquel Eiximenis és el president dels portants dels gegants moros.
14: Aquest any, per la mostra, sí que és veritat que molt poques vegades o mai ha passat a Tarragona que els anfitrions surten a trobat i surten a cercavila. O sigui, fan l'última ballada al Pla de la Seu i nosaltres aquest any sortirem gegants negritos i gegants moros fent la cercavila i acompanyant-se als nostres anfitrions.
13: També està d'aniversari. La Vibrieta de Tarragona en fa 20. Diumenge ho celebra amb una trobada de bestiari de foc infantil.
0: D'altra banda, la tradició arrossera torna a ser protagonista demà diumenge a Deltebre.
1: La finca de Bombita oteja tot preparat per acollir una nova edició de la Festa de la Sega, que enguany arriba amb novetats, però amb la voluntat de mantenir la seva essència. Ens ho explica des de Radio Delta, Nerea Alzo.
15: La jornada permetrà reviure com es feia antigament la collita de l'arròs al Delta de l'Ebre. Com és habitual, la cita posa en valor els treballs al camp i una part important de la cultura i la memòria del territori. L'edició d'enguany incorpora com a novetat un concurs de llançament de sacs d'arròs que estarà dinamitzat per Joan Ferrer i que busca afegir un component més participatiu a la jornada. La nova proposta compartirà protagonisme amb activitats tradicionals com la batuda a pota, les passejades amb barquetes de perxà i diferents demostracions d'antics oficis vinculats al camp i al cultiu de l'arròs. La regidora d'Enfocament Turístic de l'Ajuntament de Deltebre, Lola Casanova, explica que l'organització aposta per introduir novetats cada any, però sense perdre l'origen de la festa.
16: Sempre introduint alguna novetat de coses que també es feien abans, però que, bueno, que s'han deixat de fer i a poc a poc també donem diversitat a la festa sense perdre el que és l'origen i l'essència de la mateixa.
15: La Festa de la Sega també posa atenció especial en les noves generacions. L'objectiu és que els més joves coneguin com es treballava antigament als arrossars i puguin entendre millor d'on ve una activitat que ha marcat la història del Delta.
17: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de cinc al camp de l'Osasuna, a Pamplona, amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
1: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
0: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha deixat escapar dos punts al darrer segon al camp de l'Atlètic Club de Bilbao aquest migdia. Ha acabat empatant a dos.
1: A les 7 de la tarda, el Barça rep l'Atlético de Madrid amb l'objectiu de sumar la segona victòria. El Badalona, per la seva banda, visitarà l'Eibar.
0: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda el Castelló a 6:45, buscant el tercer triomf consecutiu.
1: I el Sabadell jugarà demà al camp del Mallorca.
0: Baixem ara fins a la segona federació, que esta tarda el Reus visita el camp de l'Ebro amb l'objectiu de sumar els primers punts després de perdre en l'estrena a casa. Serà a 6:45.
1: A les 7, el Manresa rep el Penyesport buscant la segona victòria. Ens ho explica des de Ràdio Sallent Jordi Givert.
18: L'estrena a segona federació va ser molt positiva, golejada per 1-4 a Arnedo, una victòria que ha engrescat l'afició i demostrat a l'equip que poden competir en aquesta categoria amb el nucli de l'equip que va aconseguir l'ascens la temporada passada. Un d'aquests jugadors és el lateral manresà Nico Olmedo, que explica com encaren el partit.
19: Bueno, sabem que és un partit complicat, sabem que és un rival que ve d'empatar i vol sumar de 3, té molt bons jugadors, que ens posarà les coses complicades, però bueno, nosaltres volem seguir amb aquesta bona dinàmica, volem tornar a guanyar i més a casa, que tenim moltes ganes de jugar i que s'animi l'afició a venir-nos a veure. I res, anirem amb tot amb els 3 punts, serà un partit difícil però bonic.
18: El Penyesport de Tafalla és un equip navarrès que també ha ascendit aquest any. Destaca per tenir una defensa molt sòlida i un bon contraatac a la primera jornada, però no va passar de l'empat contra l'Utebo i buscaran sumar els 3 punts a la capital del Bages.
0: I aquesta tarda es podrà seguir un partit de futbol català a la plataforma La Xarxa Més.
1: A les 6 de tercera federació femenina, el Sant Gabriel rep el Seagull de Badalona.
0: En bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana SB que es disputa a Tarragona.
1: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus dos partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant el Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
0: En futbol sala, ahir va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
1: Aquesta tarda, a 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
0: En handbol, Barça i Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
1: Els Blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
0: És tot. Fins aquí el Notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors d'edat, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremat 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant la línia policial va llançar objectes als agents. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de 3 encaputxats no estava planificada. De fet, el president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit, i a més ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A més, unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. I aquest matí s'han produït retards amb més de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Escolot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació de l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics d'ADIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I també us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que tot i que al Pirineu hi ha hagut ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes ahir al vespre per desordres públics durant els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 detencions es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i una altra d'un menor a la plaça Catalunya. 9 Mossos d'Esquadra van resultar ferits lleus. Els incidents van començar cap a les 8 quan es van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i es van llençar objectes contra la línia policial. La manifestació de la Diada va reunir unes 45.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, per sobre de les 28.000 de l'any passat. A Girona hi van participar entre 11.000 i 15.000 persones, segons les fonts, i a Amposta ho van fer entre 1.600 i 6.000. L'ANC ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, o el de la gent, o el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: I parlem ara de mobilitat, és que aquest matí ha estat marcat pels retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria-Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics d'ADIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I finalment us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència Tecnològica Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que tot i que al Pirineu hi ha hagut alguns ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. Això ha fet que el bosc hagi patit molt i que ara necessita recuperar-se. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menor d'edat, 17 arrestos es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vejatori que segons l'entitat van rebre 8 dels menors detinguts i ha assegurat que estudiarà totes les vies legals contra l'actuació policial. L'ANC també ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. Escoltem Josep Vila.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: I en mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els nens dels Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
4: Ona Malgrat 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BB 2005 a Tornelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 del vespre per un accident al punt quilomètric 4 de la cita de via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i a conseqüència de l'accident ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I és moment ara per conèixer la previsió del temps per les properes hores i de cara demà diumenge. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest dissabte ens ha portat un temps de meravella en general, i és que la temperatura ha pujat una mica més que la d'ahir i el sol ha estat dominant la majoria de comarques. Sí que alguns núvols no s'han acabat de desfer a cavall de les comarques de la costa, del prelitoral, especialment entre Tarragona i Barcelona, i fins i tot alguna gotellada ha arribat a caure al voltant del Garraf, de les muntanyes de l'Ordal, d'Olivella, també prop de Montserrat. Aquests nuvolots al llarg d'aquesta nit i sobretot el diumenge s'acabaran desfent. Per tant, ens espera un diumenge d'allò més tranquil, amb força diferència de temperatura, això sí, entre el matí i la tarda. Matí frescal, tarda igual o més càlida que la d'avui, i amb vent feble. Per tant, un altre dia perfecte per fer activitats al ras. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi, tant que hi estarem pendents. Tot i que, d'altra banda, també us expliquem que 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. 17 arrestos es van produir a la zona d'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre Passeig de Sant Joan i la Ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. La ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la cita de via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I continuem amb més successos, perquè un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere a Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons ha explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. I no ens movem de Tarragona, perquè la ciutat obre aquest dissabte els recintes monumentals als ciutadans en una activitat a la que s'adhereix el Grup de Patrimoni de la Humanitat. La Nit del Patrimoni inclou una jornada de portes obertes, visites guiades, dansa i titelles. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Les 15 ciutats Patrimoni de la Humanitat espanyoles, on s'inclou Tarragona, celebren de manera conjunta la Nit del Patrimoni, que a més coincideix amb el primer cap de setmana de Santa Tecla. Tàrraco donarà el tret de sortida aquest dissabte amb una jornada de portes obertes al Circ i Pretori, l'Amfiteatre, el Passeig Arqueològic o el Fòrum de la Colònia. El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, explica que és una manera d'apropar el patrimoni als tarragonins i tarragonines.
3: És una manera de conèixer el nostre patrimoni, de que la gent el conegui també doncs, d'una forma diferent a les nits, a la nit d'aquest final d'estiu, que a més per nosaltres doncs, té una coincidència bonica, que és que normalment sempre coincideix amb les festes de Santa Tecla.
2: L'activitat serà gratuïta.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat aquesta tarda per 0-2 al camp de l'Osasuna a Pamplona en la segona victòria de la temporada.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la cita de via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I encara en successos, un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o ambdós delictes. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. Els incidents van començar amb la crema de contenidors i el llançament d'objectes contra la línia policial. Els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants i 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts i ha anunciat que estudiarà vies legals contra l'actuació policial. I en cultura, després que passat dissabte ofessin les colles castelleres de Valls, avui són els nens del Vendrell que actuaran a l'interior de la Sagrada Família. És avui, des de les 8 del vespre, ara mateix, quan els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la cita de via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'ha activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I polèmica a Sant Joan de les Abadeses per l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa. Mentre Esquerra Republicana qüestiona l'arranjament i assenyalen el consistori com a promotor de l'obra, l'equip de govern recorden que el projecte va estar impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadeses qüestiona l'execució de les obres de la Via Verda Santigosa i l'alcalde Ramon Roquer respon. Els republicans consideren que els arranjaments no s'han fet com tocava. Amb les millores gairebé llestides, el portaveu Sergi Albric ha manifestat que creuen que la inversió no valia la pena.
3: Creiem que era més important, doncs, en tot cas, renaturalitzar la carretera, fer algunes actuacions més petites, però no aquestes grans actuacions que han tingut aquest gran impacte de paisatgística i de transformació de l'entorn, però ell és el promotor i, per tant, és el responsable. Per tant, l'equip de govern és qui ha impulsat aquesta obra.
2: Roquer recorda que el projecte ha estat impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb finançament de diferents administracions com el Consell Comarcal del Ripollès.
4: I que el seu cap de llista és conseller comarcal de mobilitat, des del Consell Comarcal, com a entitat que ha finançat aquesta obra, entenc jo que es havia de responsabilitzar i també havia d'haver participat i es havia d'haver preocupat d'aquesta obra des d'un inici.
2: L'obra ve finançada per fons europeus Next Generation i uneix el Ripollès i la Garrotxa en una nova via verda.
1: I en cultura, Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament.
0: Notícies en xarxa.
5: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Som uns especialistes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I continuem amb successos, perquè un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inevitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir pertinences. En Cultura us expliquem que Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament, en un any en què precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació és gratuïta. Moltes companyies estan satisfetes de la seva participació en la fira gràcies a les contractacions que han pogut tancar amb programadors. Propostes com la de les catalanes La Cot Foll, entre bous i vaques, que aborden amb acrobàcies corporals una temàtica tan delicada com l'Alzheimer, han conmogut el públic de Tàrrega. I tanquem amb esports, ho fem amb futbol. La primera divisió, l'Espanyol, ha guanyat aquesta tarda per 0-2 al camp de l'Osasuna a Pamplona en la segona victòria de la temporada. Roberto Fernández ha estat el gran protagonista del partit amb dos gols que han donat els 3 punts l'equip blanquiblau. I en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana ACB, que es disputa demà a Tarragona.
1: Notícies en xarxa.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.